0: monster.
1: Cada dia més ocupien el llestat de coquet. Fan les Inditex, cada dia una Kitty més. Sé que som única, res més que un ademà. Un llocet jo tinc posat.